Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
1: Per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu. L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment.

Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic, tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Molt bon dia a tothom. Demà és 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya.

0: Demà, com dic, és 11 de setembre i, per tant, Lloret de Mar celebra la Diada Nacional de Catalunya. El programa seguirà la línia de cada any. Obriran la jornada a les puntaires que celebren la 26a trobada a Lloret de Mar. La convocatòria és al Passeig Verdaguer de 10 a 1. Entremig hi haurà la resta d'activitats i a 12:15 a la plaça de la Vila un tastet de cultura amb gegants, castells i cant coral. Al migdia, a partir de les 12, a l'acte institucional, parlarem de tot plegat amb la regidora de Cultura i Festes, Vereda López. Abans entrevistarem la presidenta de les Puntaires de Lloret, Rosa Clota. I vinculat amb l'11 de setembre, també ens farem ressò de la marxa de torxes que es fa la vigília, és a dir, aquest vespre. A Lloret arriba la 13a edició i ho fa amb un nou recorregut que ens comentarà la presidenta del Consell per la República, Carme Bosch. Molt bon dia a tothom, us donem la benvinguda al Bon Dia, Bona Hora de la Ràdio de Lloret, avui dijous 10 de setembre, un dia en què també comentarem les notícies que ens avança breument ara mateix en Josep Altafulla. Molt bon dia, Josep.
1: Bon dia, Maria. Esquerra Republicana de Catalunya aprofitarà la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, com cada any, per fer una ofrena floral al monòlit que hi ha a la plaça de la Vila, dedicat a totes les persones que han donat la vida per Catalunya. Escoltarem el portaveu de la formació Albert Ferrandez. Avui, 10 de setembre, es commemora el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi. Nosaltres en parlarem amb el psicòleg lloretenc Isaac Lloberes. En esports explicarem que Daniela Guillén ha estat escollida com a capitana de l'equip d'Europa als FIM International Games 2026, que es disputaran al desembre al Brasil. Escoltarem les seves declaracions en què assegura que està molt contenta per la convocatòria i acabarem fent un repàs a l'agenda d'activitats d'aquests dies al nostre municipi a Lloret de Mar.
0: Doncs això us explicarem en un dia en què ja ho haureu notat. Hem passat una nit fresca, feia temps que no podíem descansar tan bé a la nit. Hi ha hagut aquesta baixada de temperatures que s'anunciava i en Xavi Segura ens explicarà com seguirà tot plegat des del punt de vista meteorològic. I a més farem, com sempre, un repàs de l'actualitat general aquí al Bon Dia, Bona Hora, un programa de la Ràdio de Lloret amb Marc Vilamajor, Marc Diva, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: Temperatures i ens en parla ara mateix en Xavi Segura. Molt bon dia, Xavi.
1: Bon dia. El canvi de temps d'ahir va provocar sobretot una contundent i brusca baixada de les temperatures que ha fet que l'ambient sigui molt més suportable aquestes últimes hores i, de fet, la nit ha estat fresca, de bon dormir, de luxe i, de fet, no hi ha hagut mínimes tropicals enlloc de la costa. I avui les màximes remuntaran una mica respecte a ahir, però la calor serà suportable, es mantindrà a ratlla i normalitzada per les dates. Res a veure amb la calor intensa, la xafogor i l'ambient extraordinàriament càlid que hem tingut dies enrere. Per tant, ambient respirable tota la jornada, una màxima que rondarà tan sols els 27 graus. La propera nit tornarà a ser fresca, a partir de la tarda, vespre, ja notarem aquesta fresca que es tornarà a imposar, i el sol dominarà, calma absoluta. Avui ja no plourà enlloc, sol, només amb alguns intervals de núvols prims, pinzellades a tot estirar, i per tant dia per aprofitar, tant pel que fa a la temperatura com per l'estat del cel, amb situació marítima encara una mica alterada. I els pròxims dies en general no s'esperen precipitacions, diada tranquil·la, divendres festiu, i el cap de setmana també serà tranquil, tot i que dissabte poden augmentar transitòriament els núvols baixos, amb unes temperatures màximes que poden remuntar una mica més, però de moment sense cap situació de calor intensa a la vista, i aquestes nits que ja han arribat per quedar-se pel que fa a la fresca.
0: Moltes gràcies, Xavi. Doncs això és una bona notícia, aquestes nits de bon dormir. I ara mateix la temperatura, fixeu-vos, és de 16 graus. Feia molt temps que no teníem aquesta temperatura, a pocs minuts després de les 8 del matí. I la humitat a Lloret de Mar se situa ara mateix també al 77%. I del temps als diaris, posem-nos al dia de l'actualitat general. Josep, què ens expliques?
2: Doncs aquestes són les notícies més importants, més destacades en primera plana, premsa escrita. Comencem per la comarcal, Diari de Girona. Trapero dimiteix per les discrepàncies amb Parlon. Amb bateria de titulars, Europa proposa limitar a 5 anys les restriccions als lloguers de curta durada. En salut, l'activitat quirúrgica a l'Hospital de Figueres creix gairebé un 10%. En esports, l'efecte Maglung i Gessel dispara l'interès del Fiat Girona a xarxes socials. En Societat, Diari de Girona destaca desnonen la masia de Cal Gras de Girona, ocupada des de fa més d'un any. I un grup pioner a Girona contra el suïcidi ha atès 17 persones. En fotografia il·lustrativa, Girona, la capital de l'ayahuasca, que es tracta de pobles indígenes i científics experts que es troben per abordar la medicina ancestral i la defensa dels territoris. Això pel que fa al Diari de Girona. El Punt Avui, en la seva línia, tema monogràfica, producció autòctona. Aquest és el titular, i la informació és que el sector audiovisual català intenta fer-se un lloc enmig de la fèrria competència de Madrid i amb Mediapro com a empresa líder. El diari Ara, en primera plana, grans titulars per la notícia que trobem bàsicament a totes les portades de la resta de premsa escrita. El CNI va avisar de convocatòries massives per entrar a Ceuta. En fotografia il·lustrativa, Ferran López torna a substituir Trapero. I a peu de plana, els alumnes perden més punts que els vulnerables en l'informe PISA. Dimiteix un enginyer d'Antròpic per la por, el que farà la intel·ligència artificial, i la Unió Europea regula per afavorir la indústria Made in Europa. Això pel que fa al diari Ara. El Mundo destaca: tots els cossos de l'Estat van alertar de l'assalt massiu. I el jutge que investiga el finançament demana al PSOE les donacions en els anys del president Sánchez. A La Razón, en fotografia precisament de Sánchez i Feijó, el govern va rebre 18 avisos abans de l'assalt massiu a Ceuta. I la factura pels interessos del deute es dispararà un 50% d'aquí al 2030. Diari El País. El CNI va avisar de convocatòries massives per un assalt a Ceuta. I, atenció, OpenAI s'atribueix la resolució d'un dels majors enigmes matemàtics i també trobem precisament la notícia que també destacava el diari Ara. Un ex-investigador d'Antròfic diu que la intel·ligència artificial pot arribar a matar a la humanitat abans del 2030. Són titulars importants els que destaca, doncs, El País. La Vanguardia, grans titulars per la notícia del dia. El CNI es va limitar a avisar per WhatsApp sobre trucades en les xarxes per assaltar Ceuta. I també llegim en titulars que Trapero dimiteix com a director de la policia després de les seves diferències amb Parlon. El futur de Seat depèn de produir un nou model elèctric i també trobem aquesta notícia: un enginyer d'Antròpic assegura que en el 2030 la intel·ligència artificial ens podria matar a tots. Hi ha una petita fotografia sobre el Barça espectacular que atropella el Feyenoord en la Lliga de Campions. A El Periódico de Catalunya aquesta fotografia és gairebé a tota plana i el titular és "Ballant sota la pluja". El Barça inicia la Champions amb una excel·lent victòria davant el Feyenoord per 5-1. El titular del dia també a El Periódico de Catalunya: el CNI va alertar a Interior i Rabat d'un assalt per tanca i mar. I a peu de plana, Trapero deixa la direcció dels Mossos després de mesos de discrepàncies amb Parlon. Diari ABC. Finalment, els documents proven que el govern i el Marroc van ser alertats sobre la invasió de Ceuta. Rabat va amagar a Espanya la instal·lació de la nova porta. També és la informació que acompanya aquest gran titular, com diem, el diari ABC.
0: Doncs això diuen els diaris. Fem un repàs ràpid del que diuen els portals digitals. En el cas de l'Agència Catalana de Notícies, el que destaca és que Catalunya afronta la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i de l'auge de l'extrema dreta. I també hi llegim com a notícies destacades que Salvador Illa avisa de la fragilitat de la democràcia 50 anys després de la diada de Sant Boi. Cap conquesta és irreversible, diu el president català. La Guàrdia Civil va proposar reforçar la protecció a la frontera de Ceuta 3 setmanes abans de l'entrada massiva. També és notícia que el Banc Central Europeu s'inclina cap a una pujada dels tipus d'interès per l'increment dels preus de l'energia i Brussel·les diu que el reglament d'habitatge crea el marc legal perquè Catalunya pugui limitar la compra especulativa. Són les notícies destacades de l'ACN, on en plana cultural hi llegim que el domini.cat bufa les espelmes dels 20 anys. En el cas del 3Cat Info, la notícia destacada són les 10 claus de l'èxit educatiu d'Estònia a l'informe PISA i també publica l'avís del CNI al govern espanyol i al Marroc sobre Ceuta. Diu, hi ha grups a WhatsApp amb 180.000 seguidors. També, d'altra banda, Trapero plega com a director dels Mossos i Parlon diu que és una decisió personal, una dimissió sorpresa marcada per desavinences entre càrrecs i polèmiques policials. Fins aquí el repàs, ara mateix, 8 i 12.
3: Nova Ràdio Lloret. Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
4: Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972 36 51 79.
5: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
6: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
7: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.
8: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.
9: La ràdio de Lloret de Mar.
10: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Ja és un quart de nou i avui al Bon Dia, Bona Hora us donem la benvinguda a tots i totes. Doncs comencem destacant que demà és 11 de setembre i, per tant, se celebra la Diada Nacional de Catalunya.
2: El programa seguirà la línia de cada any. Obriran la jornada les puntaires que celebren la 26a trobada a Lloret de Mar. La convocatòria és al Passeig Verdaguer, de 10 del matí a 1 del migdia.
0: Entremig hi haurà la resta d'activitats. A 11:45, a la plaça de la Vila, hi haurà un tastet de cultura amb gegants, castells i cant coral.
2: Al migdia, a partir de les 12, serà el torn de l'acte institucional. 9 entitats de la vila participaran a l'ofrena floral per dibuixar una senyera. Tot seguit, l'alcalde llegirà el discurs institucional i per tancar l'acte es farà la interpretació dels Segadors, himne nacional de Catalunya.
0: Abans de tot plegat, aquesta nit, vigília de la Diada, Lloret acull la 13a marxa de torxes.
2: L'organitza el Consell per la República amb la col·laboració d'Òmnium Cultural i l'ANC. La marxa sortirà a les 9 de la nit de la Dona Marinera i anirà fins a la plaça de la Vila, aquest any amb un nou recorregut.
0: Volem parlar de la marxa de torxes amb la presidenta del Consell per la República de Lloret, que és Carme Bosch. Molt bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Carme, aquest any la marxa de torxes a Lloret arriba amb una novetat perquè heu canviat una mica el recorregut.
11: Sí.
0: Explica'ns què és el que fareu.
11: Aquest any, en comptes de passar pel passeig com passàvem tots els altres anys, pues, volem provar un nou recorregut, a veure què tal queda. Val? El recorregut serà sortir igualment de la Dona Marinera, llavors agafarem Avinguda Just Merlès, girarem al carrer Santa Cristina, a plaça del Carmen, carrer Sant Romà, plaça de l'Església, al Cervantes i tornem, i l'arribada a l'Ajuntament, igual que tots els anys.
0: Doncs amb aquest nou recorregut, tot i així el funcionament serà el mateix, no? A les 9 a tothom convocat a la Dona Marinera i allà repartiran les torxes?
11: Bueno, les torxes les comencem a repartir a 9:15.
0: Ah,
11: perquè a les 9 en punt la gent ja pugui estar el que vulgui pujar, no és obligatori pujar dalt a la dona marinera, perquè hi ha escales i jo entenc que hi ha molta gent que no, potser no voldrà baixar les escales, però, bueno, a les 9 en punt tanquen les llums, comencen a baixar de la dona marinera i llavors ens enganxem amb els de baix i llavors ja comencem el recorregut.
0: I explica'ns quina simbologia té aquesta marxa de torxes, per què es fa?
11: Bueno, antigament aquesta marxa la feia l'ANC de Lloret, però com que l'ANC de Lloret ara mateix no hi és o no té representants, per dir-ho d'alguna manera, que siguin suficients, doncs el Consell per la República vam decidir que seguiríem nosaltres. Per això que nosaltres fa que la fem potser 3 o 4 anys. El que passa que és la tretzena perquè és des de que van començar-ho ells.
0: I el que simbolitza, és a dir, és una marxa que el que reclama és la independència de Catalunya,
11: sí,
0: o com...
11: Sí. Bueno, més aviat, jo crec, és que no estic segura exactament, però crec que és algo del final de la guerra o algo així, i es fa a tots els pobles o la majoria de pobles de tot Catalunya. I s'acostuma a fer el dia abans de la diada.
0: D'acord, clar, ara ho he mirat exactament. Comemora els fets del 1714 i la resistència durant la Guerra de Successió Espanyola, no? Per tant, sí, amb aquest record darrere fons, es fa aquesta marxa de torxes a diferents municipis. Lloret de Mar, doncs ja fa tots aquests anys que es du a terme. Carme, és obert a tothom, no? Pot venir qui vulgui?
11: Sí, sí, sí. Pot venir qui vulgui. I vull dir, a veure, les torxes no s'han de pagar, hi ha la voluntat, la que vulgui, i el que no vulgui, doncs no hi ha problema. Se'ls donarà a tothom la torxa. M'entens?
0: Sí, i en acabar a la plaça de la Vila es fa alguna cosa? O...
11: Sí, quan arribem a la plaça de la Vila se llegirà un manifest. Bueno, primer hisaran una estelada en el màstic que ja hi ha posat, que es fa tots els anys, s'hisa l'estelada, es llegeix el manifest, es canten els segadors... I llavors tornem a despenjar l'estelada perquè, evidentment, no la podem deixar.
0: Doncs queda dit aquesta celebració que s'organitza cada vigília de l'11 de setembre. Recordem, a 9:15, qui vulgui agafar una torxa, es començaran a repartir a la Roca d'en Maig i a la Dona Marinera, i a les 9 és l'hora de sortida d'aquesta marxa,
11: sí,
0: que també és una cosa molt visual, no? Suposo que hi ha molta gent que se us queda mirant.
11: Sí, clar, perquè bueno, en principi quan baixen de dalt des de la Dona Marinera, que estan, allà sí que estan totes les llums apagades, clar, és preciós, és molt maco. Mèriam, se posa la pell de gallina.
0: Doncs que vagi molt bé la marxa de torxes d'aquest any. Carme Bosch, moltíssimes gràcies per compartir-ho amb nosaltres i aprofitem per desitjar molt bona diada.
11: Molt bé, igualment, moltes gràcies. Vosaltres. Adéu, bon dia.
0: Ens centrem ara en la trobada de puntaires de demà al matí i per això saludem la presidenta de les puntaires de Lloret, Rosa Clota, bon dia.
12: Bon dia, maca, bon dia. Ja hi tornem a ser-hi?
0: Ja hi tornem a ser, exacte, és el que anava a dir, 26a trobada, per tant, cita remarcadíssima al calendari cada 11 de setembre a Lloret de Mar, eh?
12: Ai, sí, fem història ja, eh? Ja és una miqueta història de Lloret. Me fa molta gràcia a mi, la veritat. Me fa gràcia.
0: Per què? Què és el que fa tan especial aquesta trobada?
12: Bueno, és que portar tant de temps, puguem fer una activitat cultural que es fa a tants de pobles, que, o sigui, que és tan maca i agermana a tantes dones i algun home també, que fan coses de cultura, de treball. És tan maco que jo, mira, me dóna vida aquesta activitat.
0: Doncs que sigui per molts anys més, Rosa, i explica'ns una mica què és el que feu al llarg del matí, perquè sou de 10 a 1 al Passeig Verdaguer, en què consisteix la trobada en si?
12: Bueno, primer hem de posar les taules, les cadires, bueno, que això ho fa, gràcies a Déu, la brigada, que si ho haguéssim de fer nosaltres no podríem, perquè totes més o menys tenim certa joventut, que ja ha passat, i el que ens fa la brigada ens posa les taules, les cadires... Llavors nosaltres posem els mantels perquè estiguin, a vegades les taules no estan prou netes i posem uns mantels perquè així puguin tenir les coses a sobre de la taula bé i polides. I llavors, bueno, van arribar les dones, van arribar les puntaires, que si aquí, que me toca sentar, que d'allò, o sigui, un cop ja ho tenim tot preparat, llavors com van arribant els anem col·locant en el seu lloc que hi hem marcat amb un lletrero, amb un cartell, del seu nom, del grup que són i del nom de... A vegades ve una puntaire sola i li posem el nom. O sigui, i llavors, doncs mira, a fer puntes de coixí, a comprar a les botiguetes que només els trobem com anem de trobades, que són les botiguetes de les puntaires, diríem. a nosaltres ens soluciona molts problemes, perquè si haguéssim de començar a buscar gèneres, fils i coses per les botigues, no n'hi han. I tenim sort aquests empresaris que es dediquen a anar a les trobades de puntaires, i això, doncs mira, ens va molt bé també. I ens donen quartos per gastar.
0: Un matí complet aquí al passeig de Lloret. Les sí. Puntaires d'on venen, més o menys?
12: Pues mira, aquest any en tinc hasta de França. Que no poden venir gaire, perquè és clar, l'11 de setembre és festa aquí, però per exemple a França, aquí al Vallespí, tot això no, o al Conflent, no poden venir, perquè és, ara potser l'any que ve podran venir, perquè es caurà en dissabte. Però normalment elles en venen les que ja són jubilades o que no treballen. Aquest any me'n venen del Vallespí. O sigui que estic contenta. Bueno, venen de la província de Barcelona, de Girona, més o menys de prop, perquè ja certes edats ja no ens dona gaires ganes de desplaçar-nos gaire lluny. Però bueno, estic contenta.
0: Doncs ja... Digues.
12: Van vinguent. Doncs... Aquest any que arribem a les 200, s'ha escurçat molt, perquè, és clar, el que avui parlàvem amb la Cristina, és que n'hi han de les fitxes que tinc primeres que ja no hi sonen aquí, que ja ens han deixat. És clar, costa tornar a reemprendre el jovent la feina aquesta.
0: Això ho comentem cada any, que està envellint, diguéssim, a les puntes de coixí, que costa als més joves arrossegar-los cap aquí.
12: Sí, costa una miqueta. Jo veig altres regions d'aquí d'Espanya, diríem, que el jovent hi acudeix molt, però aquí els hi costa una miqueta. No sé per què, els hi costa...
0: I tu què diries que fa especial les puntes de coixí? Per què us agrada tant a les que hi sou aficionades?
12: Pues mira, hi ha una cosa molt especial. Quan tu estàs fent punta de coixí, el cap s'allibera totalment de tots els problemes que tinguis, de malestar que tinguis, perquè com que t'has de concentrar en seguir aquells patrons que treballem sobre aquells patrons, i t'has de concentrar, i el cap se queda en blanc només pensant en allò que estem fent. I a més, agilitza el cap, o sigui, la ment, de distribuir els buixets, o sigui, fer-los anar per allà on ens marquen. I llavors les mans també, perquè les que tenim artrosis i aquestes coses també els fem moure, i això va molt bé. És una gimnàsia total.
0: Doncs perfecte, tots aquests beneficis que tenen les puntes de coixí. Animem a tothom a passar aquest divendres 11 de setembre pel Passeig Verdaguer a gaudir d'aquesta 26a ja trobada de puntaires. I Rosa Clota, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies i molt bona diada.
12: Moltes gràcies a vosaltres per contactar amb nosaltres, que us ho agraïm molt. Vinguen, que tinguem bona diada.
0: I per acabar de parlar dels actes programats per l'11 de setembre, saludem la regidora de Cultura i Festes, Vereda López. Bon dia.
13: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Com es presenta la diada d'aquest any?
13: Doncs aquest any molt contents, amb tot preparat, tot llest, per gaudir d'aquesta diada de l'11 de setembre, esperant que tothom vagi a la plaça, tothom vagi al passeig Jacint Verdaguer a disfrutar d'aquesta cultura lloretenca tan especial, d'aquesta cultura catalana tan especial que tenim i que per tant volem compartir-la amb tothom, i per tant doncs emocionats i esperant que arribi.
0: I una manera de compartir aquesta cultura catalana és el tastet de cultura que es farà. En què consistirà?
13: Doncs sí, a les 11:30 a la plaça de la Vila hi haurà aquest tastet de cultura que volem doncs mostrar a tothom, aquesta cultura que tenim a Catalunya tan especial i que creiem doncs que és el dia per demostrar i el dia per mostrar a tothom. I per tant aquest any doncs el que tenim preparat és una plantada de gegants, un pilar i cançons populars, i anirà a càrrec doncs de la colla gegantera de Lloret de Mar, la colla castellera dels Maduixots, els Amics de la Música i Coral Unió Lloretenca.
0: Doncs és un dels atractius, com diem, i també una activitat que és tota una tradició aquí a Lloret, és l'ofrena floral que fan diferents entitats per dibuixar una senyera. En aquesta ocasió, quines entitats hi participaran?
13: Doncs en aquesta ocasió hi ha 14 entitats, hi ha entitats culturals, esportives, veïnals, entitats de dones, entitats animalistes, totes aquelles entitats que han volgut participar-hi. Evidentment, no hi ha espai per tothom per fer la senyera, però entre la senyera o, si no, ofrenes de rams florals, hi hauran 14 entitats que han participat, per tant, molt contents de que, com sempre, les entitats de Lloret sempre participen, sempre estan allà quan se les necessita i també quan, doncs, quan elles volen mostrar aquest amor cap a la cultura i cap a Catalunya. Per tant, totes les entitats que han volgut participar-hi en aquest any 14, des de tots els àmbits, benvinguts i estaran allà el dia 11 de setembre.
0: Doncs és una de les imatges que ens ve al cap quan pensem en la celebració de l'11 de setembre a Lloret de Mar. I com, què podríem dir-li a la gent perquè vingui a gaudir de la diada aquest divendres?
13: Doncs jo crec que és un dia molt especial, un dia festiu a Catalunya, un dia que tots hauríem de baixar al poble, no?, per veure una miqueta, doncs, tot el que Lloret té preparat, un dia molt institucional on també, doncs, hi ha la trobada de puntaires, com dèiem, no?, aquesta cultura que volem demostrar i que tothom, doncs, que en formi part, animar tothom a que surti al carrer al matí, que es passegi pel passeig de Lloret, a la plaça de la Vila també, doncs, que hi hauran aquests actes tan culturals i tan bonics. Per tant, animar tothom a que l'11 de setembre el gaudeixi en família, com vulgui, però que vingui a gaudir-ho amb nosaltres.
0: Doncs queda dit, i regidora de Cultura i Festes, Vereda López, molt bona diada i moltíssimes gràcies per atendre un cop més la trucada de la ràdio.
13: Moltes gràcies, bon dia a tothom.
10: Bon dia, bona hora.

0: Un minut per dos quarts de nou i seguim parlant de la Diada perquè Esquerra Republicana, com sempre, també se suma a la celebració i aprofitarà l'11 de setembre, com cada any, per fer una ofrena floral al monòlit que hi ha a la plaça de la Vila, dedicat a totes les persones que han donat la vida per Catalunya.
1: La formació té previst fer l'acte a dos quarts d'una del migdia d'aquest divendres 11 de setembre, un cop hagin acabat els actes institucionals. El portaveu republicà Albert Fernández assenyala que en aquesta ocasió aprofitaran l'acte per parlar dels reptes de futur que té Catalunya i comptarà amb el testimoni en primera persona d'un jove del partit.
2: Volem aprofitar l'acte per parlar de futur, no?, i dels reptes que tenim com a país, però sobretot de com es viuen aquests des de Lloret. L'accés a l'habitatge, els serveis públics, la mobilitat, les oportunitats pels joves, la llengua, la cohesió social i un llarguíssim etcètera. I volem reivindicar, no?, doncs que per tal de poder donar resposta a tots aquests reptes, nosaltres creiem que Catalunya necessita disposar de totes les eines d'un país independent i per això doncs ho fem la Diada Nacional. A més, aquest any volem donar protagonisme especial als joves i per això l'acte comptarà també amb la intervenció d'un jove republicà del nostre grup, que parlarà de les seves dificultats i ho farà en primera persona.
0: Prèviament, la formació haurà participat als actes de celebració de l'11 de setembre.

0: Són 9:15 del matí, temps pel temps. Saludem en Xavi Segura, bon dia.
1: Bon dia. El canvi de temps d'ahir va provocar sobretot una contundent i brusca baixada de les temperatures que ha fet que l'ambient sigui molt més suportable aquestes últimes hores i, de fet, la nit ha estat fresca, de bon dormir, de luxe, i, de fet, no hi ha hagut mínimes tropicals enlloc de la costa. I avui les màximes remuntaran una mica respecte a ahir, però la calor serà suportable, es mantindrà a ratlla i normalitzada per les dates. Res a veure amb la calor intensa, la xafogor i l'ambient extraordinàriament càlid que hem tingut dies enrere. Per tant, ambient respirable tota la jornada, una màxima que rondarà tan sols els 27 graus. La propera nit tornarà a ser fresca, a partir de la tarda, vespre, ja notarem aquesta fresca que es tornarà a imposar, i el sol dominarà, calma absoluta. Avui ja no plourà enlloc, sol, només amb alguns intervals de núvols prims, pinzellades a tot estirar, i per tant dia per aprofitar, tant pel que fa a la temperatura com per l'estat del cel, amb situació marítima encara una mica alterada. I els pròxims dies en general no s'esperen precipitacions, diada tranquil·la, divendres festiu, i el cap de setmana també serà tranquil, tot i que dissabte poden augmentar transitòriament els núvols baixos, amb unes temperatures màximes que poden remuntar una mica més, però de moment sense cap situació de calor intensa a la vista, i aquestes nits que ja han arribat per quedar-se pel que fa a la fresca.
0: Moltes gràcies, Xavi. Recollim tota aquesta informació. Per fi, nits de bon dormir. I ara mateix, temperatura de només 17 graus aquí a Lloret, dia assolellat i la humitat al 74%.

0: I quan passen 2:02, fem un repàs de l'actualitat general fixant-nos primer en les portades, Josep.
1: Titulars més rellevants del diari de Girona. Trapero dimiteix per les discrepàncies amb Parlon. També en bateria de titulars llegim Europa proposa limitar a 5 anys les restriccions als lloguers de curta durada. En salut, l'activitat quirúrgica de l'Hospital de Figueres creix gairebé un 10%. En societat, desnonen la masia de Cal Gras de Girona ocupada des de fa més d'un any. I en prevenció, un grup pioner a Girona contra el suïcidi ja ha atès 17 persones. En fotografia il·lustrativa, el titular Girona, la capital de la ayahuasca. Pobles indígenes, científics i experts es troben per abordar la medicina ancestral i la defensa dels territoris. A El Punt Avui destaca en primera plana la notícia producció autòctona. El sector audiovisual català intenta fer-se un lloc enmig de la fèrria competència de Madrid i amb Mediapro com a empresa líder. I el diari Ara, el CNI, va avisar de convocatòries massives per entrar a Ceuta. És una notícia que es repeteix en diversos titulars i diferents titulars a la resta de premsa escrita. I la trobem aquí al diari Ara. En fotografia il·lustrativa, Ferran López torna a substituir Trapero. Informa PISA, els alumnes rics perden més punts que els vulnerables. Dimiteix un enginyer d'Antròpic per la por al que farà la intel·ligència artificial. I la Unió Europea regula per afavorir la indústria made in Europa. El diari El Mundo, tots els cossos de l'Estat van alertar de l'assalt massiu. I també en fotografia il·lustrativa, el jutge que investiga el finançament demana al PSOE les donacions en els anys de Sánchez. A La Razón, fotografia de Sánchez i Feijóo, el govern va rebre 18 avisos abans de l'assalt massiu a Ceuta. És la notícia que encapçala la portada del diari La Razón. A El País llegim que el CNI va avisar de convocatòries massives per un assalt a Ceuta i també que OpenAI s'atribueix la resolució d'un dels majors enigmes matemàtics. Però també llegim aquesta notícia a El País. Un ex-investigador d'Antròpic diu que la intel·ligència artificial ens pot matar abans de 2030. A La Vanguardia, en primera plana, el CNI es va limitar a avisar per WhatsApp sobre trucades a les xarxes per assaltar Ceuta. També llegim a La Vanguardia que el futur de Seat depèn de produir un nou model elèctric. I, curiosament, també llegim a La Vanguardia que un enginyer d'Antròpic assegura que en el 2030 la intel·ligència artificial ens podria matar a tots. A peu de plana, a La Vanguardia, Trapero dimiteix com a director de la policia després de les seves diferències amb Parlon. El Periódico de Catalunya, primera plana, grans titulars per el CNI va alertar a Interior i Rabat d'un assalt per tanca i mar. També Brussel·les proposa que els límits als lloguers de curta durada siguin de 5 anys. I una fotografia del partit d'ahir entre el Barça i el Feyenoord ballant sota la pluja és el titular que encapçala aquesta notícia esportiva. A peu de plana, el Periódico de Catalunya, també Trapero deixa la direcció dels Mossos després de mesos de discrepàncies amb Parlon. A l'ABC, en primera plana, en grans titulars, els documents proven que el govern i el Marroc van ser alertats per la invasió de Ceuta. I també llegim un petit titular on es diu que Rabat va amagar a Espanya la instal·lació de la nova porta.
0: Això és el que destaca la premsa a les seves portades i fem un repàs ara als portals digitals per veure també quines són les notícies del dia d'aquest dijous 10 de setembre i en el cas de l'Agència Catalana de Notícies, la més destacada la llegim a continuació. Catalunya afronta la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i de l'auge de l'extrema dreta. També es fa ressò que la Guàrdia Civil va proposar reforçar la protecció a la frontera de Ceuta 3 setmanes abans de l'entrada massiva, una notícia que també veiem al 3CAT Info. D'altra banda, a l'ACN condemnen a 18 anys de presó l'home declarat culpable de matar-ne un altre i llançar-lo al riu Ebre al març del 2024. De la plana cultural, el que destaca és el domini que el domini.cat bufa les espelmes dels 20 anys. El català té molts problemes, però en digital és un canó, diuen els responsables d'aquest domini.cat. Pel que fa al 3CAT Info, més enllà del conflicte a Ceuta, també notícia destacada, diferents temes relacionats amb l'informe PISA i dona les 10 claus de l'èxit educatiu d'Estònia en aquest informe i també es pregunta què pot aprendre Catalunya d'aquest sistema educatiu d'Estònia. D'altra banda, Trapero plega com a director dels Mossos i Parlon diu que és una decisió personal. Ha estat una dimissió sorpresa marcada per desavinences entre càrrecs i polèmiques policials. Finalment, de l'àmbit esportiu, la notícia destacada del 3CAT Info és Rafinha històric, és l'aranya que el Barça buscava. El Barça també és una picunadora a la Champions després de guanyar 5-1. Fins aquí el repàs de l'actualitat general.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: 6 minuts i seran 3 quarts de 9 del matí. Seguim ara al Bon Dia, Bona Hora, parlant d'una altra commemoració que es fa aquests dies, en concret avui, 10 de setembre, una commemoració que ens fa posar-nos més seriosos perquè es commemora el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. L'objectiu és promoure la conscienciació sobre el suïcidi i la seva prevenció, així com reduir l'estigma associat a aquesta causa de mort.
1: Des del govern català fa temps que són conscients d'aquesta problemàtica de salut pública que es va veure molt agreujada arran de la pandèmia i s'està treballant d'una manera transversal per fer-hi front. De fet, segons dades del Departament de Salut, Catalunya ha reduït per tercer any consecutiu la mortalitat per suïcidi. En concret, el descens ha estat d'un 17% des del 2022.
0: Ara s'ha finalitzat el primer pla de prevenció del suïcidi de Catalunya amb el desplegament de més de 150 actuacions en els àmbits sanitari, educatiu, social, universitari, treball, feminismes, d'interior, justícia i comunitari, per tant, de manera molt transversal. Malgrat aquesta evolució favorable, el suïcidi continua sent un important problema de salut pública i una causa de mort evitable.
1: Segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, el 2025 es va registrar 556 defuncions per suïcidi o autolesió entre persones residents a Catalunya. Per això, la prevenció del suïcidi continua sent una prioritat del Departament de Salut, que durant el 2026 està elaborant el segon pla de prevenció del suïcidi de Catalunya.
0: Avui a la ràdio en parlem amb el psicòleg lloretenc Isaac Lloveras. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Maria.
0: Primer de tot, Isaac, perquè és important que hi hagi en el calendari aquesta data per commemorar el Dia Mundial de Prevenció del Suïcidi?
2: Doncs mira, en primer lloc, perquè ja és una de les realitats a moltes famílies, és més, és una de les primeres causes no naturals de mort aquí a Catalunya i també a Espanya. Sí que és cert que hem avançat molt en els últims anys, però fins al 2021 no teníem un pla específic a Catalunya de la prevenció del suïcidi, i ara ja anem pel segon, i encara a Espanya no el tenim. Per tant, dies com aquest, en els quals es fan sensibilització, són molt importants perquè arribin a la població general, no només en aquelles persones que ens hi dediquem dia rere dia.
0: Doncs és important parlar-ne, per tant és el que fem aquí a la ràdio. De vegades, és a dir, és un tema, dius, s'ha avançat, però també com a societat encara és molt tabú, no? I també a vegades potser a la gent li costa d'entendre que algú es vulgui treure la vida, o com hem de fer front a això?
2: Doncs mira, clar, és que aquí tenim dos conceptes. Un és l'efecte crida, i és que quan en parlem de forma no responsable, en parlem com no n'hauríem de parlar, el romantitzem, o bàsicament, doncs sí, no estem siguent responsables parlant sobre la informació que maneguem, aquí podem generar que doncs hi hagi més problemes. Però en canvi, quan informem doncs que la problemàtica del suïcidi és una problemàtica de salut pública, que és prevenible i que podem fer moltes coses per tal d'ajudar aquelles persones, primer aquelles persones que potser no estan tinguent aquests pensaments, sí, però els que ja potser han desenvolupat aquestes idees o aquestes conductes, podem retornar-los en el seu estat de benestar, perquè no hi ha cap persona que vulgui morir, sinó que volen deixar de patir. Per tant, aquest efecte és el que volem generar en dies com avui i en qualsevol dia de l'any, que és l'efecte Papageno, el que nosaltres anomenem l'efecte Papageno. Per tant, això, el que volem fer avui a la ràdio també és parlar sobre les coses que puguin ajudar a prevenir i a protegir sobre aquesta problemàtica de salut pública.
0: I què pot ser? Quines són aquestes coses?
2: Doncs mira, jo el que volia explicar avui és que si us trobeu alguna persona on ens explica que té aquests sentiments o aquests pensaments, el primer que hem de fer és no minimitzar el que sent, intentar no jutjar-la o qüestionar-li, d'acord? No és necessari que donem consells que puguin ser instantanis, ni hem d'intentar treure-li aquestes idees suïcides. Tampoc hem de fer promeses que no puguem complir. I sobretot el que volem fer és no deixar-la sola, perquè una de les principals problemàtiques amb el suïcidi, o un dels principals factors que contribueixen en aquesta ideació, en aquesta conducta, és el sentiment de soledat no desitjada. D'acord? En canvi, sí que podem fer algunes coses, ja no us dic ni com a psicòleg, ni com a infermera, ni com a metgessa, ni qualsevol professional o qualsevol persona pot fer-lo, que és primerament preguntar-la obertament i parlar sobre aquesta ideació suïcida, perquè sabem que disminueix la intensitat emocional i la intencionalitat de cometre'l, d'acord? Parlar-ne obertament. El segon és deixar que la persona es pugui expressar, que a vegades no és fàcil de trobar les paraules, per tant, donar-li l'espai i el temps perquè ho pugui fer. I després, cosa que no és gens fàcil, és escoltar-la obertament, lliure de judicis i totes les altres qüestions que us he comentat abans. Això significa que hem de permetre que hi hagi els silencis, que en moltes ocasions doncs, ens semblen incòmodes, ens costa sostenir-los. I per últim, fins i tot, a mi m'agradaria que mirem, que sentim i que entenguem les raons per les que la persona pugui tenir aquest desig en aquest moment, tot i que, com he dit, no hi ha ningú que vulgui morir, sinó que el que volen és deixar de patir, d'acord? Per tant, sí que podem validar aquestes emocions, que no significa que estiguem d'acord, però el que sí que volem validar les emocions, no tant els comportaments, i entendre des d'on neixen aquests pensaments, d'acord? Qualsevol en una situació de patiment podria arribar a aquesta conclusió, que no significa que ho hagi de fer, d'acord? Quan estigui més calmada la persona, el que volem fer és que volem ampliar aquestes opcions disponibles, mostrar-nos propers i disponibles per aquests i, sobretot, oferir l'ajuda als professionals i als recursos que hi ha disponibles. Aquí a Catalunya, des de fa anys, ja disposem de més de 50 psicòlogues al servei del 061, 24 hores al dia i 7 dies a la setmana, 365 dies l'any. Això és un servei que abans de la Covid no existia. També hi ha el 024, també hi ha altres serveis com podria ser el telèfon de l'Esperança, inclús serveis municipals que poden ser no clínics, però poden ajudar a aquestes persones en moments de patiment, d'acord? Al final el que volem és acompanyar-la en el procés i intentar que hi hagi una xarxa de persones que no és que ens haguem de responsabilitzar, sinó que ens hem de corresponsabilitzar per ajudar-la a millorar en aquest procés de millora, que està passant per un procés o un estat de malestar, i el que volem acompanyar en aquest procés en el qual va millorant de forma progressiva.
0: Clar, Isaac, tot això són coses que ens poden ajudar poden donar-nos eines per ajudar a persones que tenim al nostre entorn. A nivell de societat també, clar, dius que ja s'estan fent coses, però

0: amb els centres educatius per ajudar-los a fer aquesta prevenció o inclús quan hi ha una certa detecció ajudar-los a treballar directament amb les famílies o amb els alumnes i després que hi hagi la coordinació oportuna amb els serveis de l'EAP, els serveis de CESMIC i tots els serveis de salut que estiguin involucrats. I després hi ha altres col·lectius que també tenim forces problemes, com per exemple amb el col·lectiu de la gent gran, perquè veiem que hi ha alguns factors que poden contribuir que hi hagi aquest estat de malestar. Un ja l'he anomenat, que és la soledat, però d'altres poden ser, com per exemple, la sensació de desesperança. Quan hi ha alguna cosa que ens fa patir i tenim la sensació que no la podem canviar, això, si s'allarga en el temps, ens pot generar molt de patiment. Combinada amb aquesta soledat i inclús la sensació de ser una càrrega, que és una cosa que acompanya, malauradament, a moltes persones del col·lectiu de la gent gran, que potser durant la seva vida més activa, quan treballaven o quan tenien un rol més cuidador o podien aportar de diferents altres formes a les seves comunitats familiars o en el poble, doncs tenien aquesta sensació de contribuir al benestar de les altres persones. Però arriba un moment que tots nosaltres necessitem que altres persones ens ajudin. I fixa't que en moltes ocasions aquesta sensació de poder contribuir ens aporta un benestar. En canvi, quan tenim la sensació de ser una càrrega per a altres persones, aquí, ostres, no ens agrada tant. Així que també col·locar-nos en el rol de que quan ens ajuden també podem estar aportant en certs moments o en diferents altres àrees un estat de benestar en altres persones, crec que també és important. Llavors, a la teva pregunta, s'estan fent coses de forma transversal, diguéssim, com a generalitat, però també s'estan fent coses tant de forma municipal com apuntant a diferents col·lectius, ja siguin doncs, aquest col·lectius per franges d'edat o en diferents problemàtiques, en diferents... per exemple, hem d'estar molt atents a la perspectiva de gènere, ja que també podem tenir problemes diferents referents a persones no binàries, a homes, a dones, i això ho tenen en consideració quan construeixen aquestes polítiques públiques.
1: Doncs que segueixi aquesta feina, que se segueixi treballant en aquesta línia. I Isaac Lloberes, com a psicòleg, en aquest cas d'aquí Lloret, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta pinzellada entorn al Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. Que vagi molt bé, bon dia.
0: Gràcies, Maria, per la vostra feina.
2: Bon dia, bona hora.
1: Obrim ara Plana Esportiva aquí al Bon Dia, Bona Hora per parlar de Daniela Guillén, que ha estat escollida com a capitana de l'equip d'Europa als FIM Intercontinental Games 2026 que es disputaran al desembre al Brasil.
3: Aquesta és la primera vegada que la prova incorpora la modalitat de motocross i la pilot de Lloret de Mar ha estat escollida com a capitana europea. Una cosa que assegura que la fa estar molt orgullosa.
4: Molt contenta de poder representar Europa i més sent la capitana de l'equip. I res, primer cop que es fa aquesta carrera, tot nou per tothom i pues, molt contenta també de poder viatjar a un país nou com és Brasil i res, pues, a passar-nos-lo bé, a veure com és l'experiència i a viure-la.
1: La competició tindrà lloc de l'11 al 13 de desembre a l'aeròdrom Ayrton Senna de Goiânia, al Brasil, i suposarà un nou escenari per Daniela Guillén, que aquesta temporada està competint al més alt nivell.
3: En aquesta prova, però, assegura que l'objectiu no serà tant guanyar, sinó gaudir i promoure el motocross.
4: La veritat que anem sense objectius, no? Al final és una carrera nova, és un programa nou, les motos totes estàndard, que vol dir que són de sèrie... I res, companys nous d'equip, al final pues, jo crec que és una carrera per promoure més el motocross i poder pues, que es faci més visible i res, si podem guanyar, pues, molt millor, no? Poc més.
1: La convocatòria li ha arribat en plena lluita pel Mundial de Motocross Femení. Recordem que a falta d'una única prova, la lloretenca lidera la classificació amb 6 punts de marge.
3: L'última competició es farà el cap de setmana del 19 i 20 de setembre a Darwin, a Austràlia.
1: I seguim en clau esportiva per parlar de la Copa Àfia, que s'està disputant aquests dies a Lloret de Mar.
3: De fet, des de divendres passat s'han jugat prop d'una quarantena de partits i avui arriben les finals. El torneig internacional de futbol amateur celebra la tercera edició i es disputa les pistes d'atletisme.

0: Queden 2 minuts per arribar a les 9 del matí, per tant, ja recta final del Bon Dia, Bona Hora. Simplement fer un repàs ràpid de l'agenda per aquests dies, que tenim diferents activitats, i la més destacada, com no pot ser d'una altra manera, és el festival del Lloret Drone Festival, que enlairarà 300 drons al cel de Lloret, a la platja, on seran 2 espectacles diferents cada dia. Hi haurà un espectacle divendres dedicat a les tradicions i cultura catalana, serà coincidint amb l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, i de cara a demà passat, dissabte, nova sessió de Drone Festival, en aquest cas dedicada al mar Mediterrani. Els 2 espectacles serà la primera vegada que es veuran al cel i, per tant, des de l'empresa organitzadora i des de l'Ajuntament animant a tothom a anar a gaudir d'aquest festival que ja s'ha convertit en tota una tradició aquí a Lloret de Mar i celebra la 6a edició. Sí que us volem dir que per gaudir al màxim de l'experiència, l'organització recomana seguir l'espectacle des de la sorra de la platja de Lloret o des de les zones habilitades pel públic, sempre orientant la mirada en direcció al castell. Dit això, també aquest cap de setmana llarg hi ha una trobada de submarinisme vintage, hi ha festival de cinema subaquàtic demà i demà passat al teatre, i de cara a diumenge a Sa Caleta hi haurà el que és el Vintage Met Soap, que és una trobada per mostrar equips antics de submarinisme. També diumenge se celebra la Festa Major de les Alegries amb activitats durant tot el dia, i us recordem que aquests dies podeu visitar l'exposició de l'Esplai Capicua a la biblioteca. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana, molt bona diada. Tornem dilluns a les 8 en punt.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
2: Són les 9 del matí.
3: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
4: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret.
1: La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
2: Li vaig dir, Camila,

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
0: Notícies.
2: Bon dia, us parla Josep Altafulla. Ja es pot visitar l'exposició que celebra els 35 anys de l'Esplai Capicua i mostra el camí que ha fet durant aquestes 3 dècades i mitja. La mostra, que porta per lema 35 anys fent camí, es pot visitar a la Casa de la Cultura i estarà oberta fins al 26 de setembre. Compten amb objectes i fotografies que repassen una part de la història de l'Esplai i les persones que n'han format part en algun moment, tant infants com monitors i famílies. 35 anys de vida que Pau Pérez, un dels responsables de l'Esplai, defineix educant en el lleure, creant espais on els infants puguin ser ells mateixos, que cadascú tingui cabuda i pugui expressar-se lliurement.
3: Tots coneixem una miqueta l'Esplai, aquell Lloret que tenim una cultura de lleure molt potent, doncs hem intentat que el poble, no només els que han passat per l'Esplai, ens conegui i ens vegi allà amb la feina que hem fet durant aquests 35 anys.
2: Una exposició que despertarà la nostàlgia de tots aquells i aquelles que hagin passat en algun moment per l'agrupació.
3: Hem tret aquests àlbums del calaix i anàvem veient gent que ja no sabem ni qui eren, no? Perquè, clar, nosaltres som la generació actual, però, clar, l'Esplai va néixer el 91, el curs 91-92, i teníem un munt de fotos que esperem això, no? Que busquin... Bueno, que trobin els records del passat, que els hi facin treure un somriure... Bueno, sí, busquem això, busquem la nostàlgia.
2: A Lloret de Mar, segons Pérez, hi ha Esplai Capicua per molt més temps. Els infants, explica, tenen sempre moltes ganes de començar el curs i hi ha generació de futurs monitors amb projectes al davant. D'altra banda, avancen que aquesta es tracta de la penúltima activitat per celebrar el 35è aniversari.
3: Encara ens queda una sorpreseta. Ah. Aquesta és la penúltima, ens queda una sorpreseta ja. Serà una castanya de xula aquest any.
2: Recordem que ja es pot visitar l'exposició dels 35 anys de l'Esplai Capicua a la Casa de la Cultura i que estarà oberta fins al dia 26 de setembre.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
1: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e

0: Cos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
1: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Esquerra Republicana aprofitarà la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, com cada any, per fer una ofrena floral al monòlit que hi ha a la plaça de la Vila, dedicat a totes les persones que han donat la vida per Catalunya. La formació té previst fer l'acte a 12:45 del migdia d'aquest divendres 11 de setembre, un cop hagin acabat els actes institucionals. El portaveu republicà, Albert Ferrandez, assenyala que en aquesta ocasió aprofitaran l'acte per parlar dels reptes de futur que té Catalunya i comptarà amb el testimoni en primera persona d'un jove del partit.
3: Volem aprofitar l'acte per parlar de futur, no?, i dels reptes que tenim com a país, però sobretot de com es viuen aquests des de Lloret. L'accés a l'habitatge, els serveis públics, la mobilitat, les oportunitats pels joves, la llengua, la cohesió social i un llarguíssim etcètera. I volem reivindicar, no?, doncs que per tal de poder donar resposta a tots aquests reptes, nosaltres creiem que Catalunya necessita disposar de totes les eines d'un país independent i per això doncs ho fem el dia de la Diada Nacional. A més, aquest any volem donar protagonisme especial als joves i per això l'acte comptarà també amb la intervenció d'un jove republicà del nostre grup, que parlarà de les seves dificultats i ho farà en primera persona.
2: Prèviament, la formació haurà participat als actes de celebració de l'11 de setembre.
1: La previsió del temps.
2: Ja hem notat el canvi de temperatures i com seguirà tot plegat, ens ho explica en Xavi Segura. Molt bon dia.
4: Bon dia. El canvi de temps d'ahir va provocar, sobretot, una contundent i brusca baixada de les temperatures que ha fet que l'ambient sigui molt més suportable aquestes últimes hores i, de fet, la nit ha estat fresca, de bon dormir, de luxe, i de fet no hi ha hagut mínimes tropicals enlloc de la costa. I avui les màximes remuntaran una mica respecte ahir, però la calor serà suportable, es mantindrà a ratlla i normalitzada per les dates. Res a veure amb la calor intensa, la xafogor i l'ambient extraordinàriament càlid que hem tingut dies enrere. Per tant, ambient respirable tota la jornada, una màxima que rondarà tan sols els 27 graus. La propera nit tornarà a ser fresca. A partir de la tarda, vespre, ja notarem aquesta fresca que es tornarà a imposar. I el sol dominarà, calma absoluta. Avui ja no plourà enlloc, sol, només amb alguns intervals de núvols prims, pinzellades a tot estirar. I, per tant, dia per aprofitar, tant pel que fa a la temperatura com per l'estat del cel, amb situació marítima encara una mica alterada. I els pròxims dies, en general, no s'esperen precipitacions. Diada tranquil·la, divendres festiu, i el cap de setmana també serà tranquil, tot i que dissabte poden augmentar transitòriament els núvols baixos, amb unes temperatures màximes que poden remuntar una mica més, però de moment sense cap situació de calor intensa a la vista, i aquestes nits que ja han arribat per quedar-se pel que fa a la fresca.
2: Moltes gràcies, Xavi, per aquesta informació. Afegim que ara mateix la temperatura que tenim a Lloret de Mar és de 21 graus.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.
6: Yeah, I'm dancing September, I know, I'm so happy. This song so makes me wanna scream. I'm so excited, I know the lyrics, so

0: Nova Ràdio Lloret.
1: Seguim el teu ritme.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

proper d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic, tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Daniela Guillén segueix fent història. La lloretenca ha estat escollida com a capitana de l'equip d'Europa als FIM Intercontinental Games 2026, que es disputaran al desembre al Brasil. Aquesta és la primera vegada que la prova incorpora la modalitat de motocross i la pilot de Lloret de Mar ha estat escollida com a capitana europea, una cosa que assegura que la fa estar molt orgullosa.
4: Molt contenta de poder representar Europa i més sent la capitana de l'equip. I res, primer cop que es fa aquesta carrera, tot nou per tothom i pues, molt contenta també de poder viatjar a un país nou com és Brasil i res, pues, a passar-nos-lo bé, a veure com és l'experiència i a viure-la.
3: La competició tindrà lloc de l'11 al 13 de desembre a l'aeròdrom Ayrton Senna de Goiânia, al Brasil, i suposarà un nou escenari per Daniela Guillén, que aquesta temporada està competint al més alt nivell. En aquesta prova, però, assegura que l'objectiu no serà tant guanyar, sinó gaudir i promoure el motocross.
4: La veritat que anem sense objectius, no? Al final és una carrera nova, és un programa nou, les motos totes estàndard, que vol dir que són de sèrie, i res, companys nous d'equip, al final pues, jo crec que és una carrera per promoure més el motocross i poder pues, que es faci més visible, i res, si podem guanyar, pues, molt millor, no? I poc més.
3: La convocatòria li ha arribat en plena lluita pel Mundial de Motocross femení. Recordem que a falta d'una única prova, la lloretenca lidera la classificació amb 6 punts de marge. L'última competició es farà el cap de setmana del 19 i 20 de setembre a Darwin, Austràlia.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

centre mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Demà, com cada 11 de setembre, Lloret de Mar celebrarà la Diada Nacional de Catalunya. El programa manté la línia habitual amb una trobada de puntaires, una mostra de cultura popular amb gegants, castells i cant coral i l'ofrena floral, que servirà per dibuixar una senyera amb la participació de diferents entitats. L'acte acabarà amb la interpretació dels segadors l'himne nacional de Catalunya. Però abans de tot això, aquesta nit, vigília de la Diada, Lloret acollirà la 13a marxa de torxes. Enguany, la principal novetat és que s'estrena recorregut. Carme Bosch, presidenta del Consell per la República de Lloret, convida tothom a assistir-hi.
3: Pot venir qui vulgui. I vull dir, bueno, les torxes no s'han de pagar. Hi ha la voluntat, la que vulgui i el que no vulgui, però si no hi ha problema. Se'ls donarà a tothom la torxa.
2: Les torxes es començaran a repartir a 8:45 del vespre perquè a les 9 els participants ja estiguin preparats per iniciar la marxa. La sortida serà, com és habitual, des de la Dona Marinera. Des d'allà el recorregut passarà per l'Avinguda Just Marlès, el carrer Santa Cristina, la plaça del Carmen, el carrer Sant Romà, la plaça de l'Església i el carrer Cervantes, fins a arribar a l'Ajuntament. La marxa de torxes antigament l'organitzava l'ANC. Des de fa 3 anys, però, s'encarrega el Consell per la República de Lloret. L'acte se celebra a molts municipis de Catalunya i té com a objectiu commemorar els fets del 1714 i la resistència durant la Guerra de Successió Espanyola. I és una activitat oberta a tothom. A l'arribada a la plaça de la Vila s'hissarà una estelada, es llegirà un manifest, es cantaran els segadors i finalment es tornarà a despenjar l'estelada. Un dels moments més especials, però, és la baixada de la Dona Marinera amb les torxes enceses i els carrers a les fosques.
3: En principi, quan baixen de dalt des de la Dona Marinera, que estan, allà sí que estan totes les llums apagades, clar, és preciós, és molt maco. Mèriam, se posa la pell de gallina.
2: Per tant, recordem, les torxes es podran recollir a 8:45 a la Roca d'en Maig i a la Dona Marinera i la marxa començarà a les 9 del vespre.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
4: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Escoltar de manera activa, sense prejudicis i a la vegada parlar obertament amb algú que té idees suïcides ajuda a prevenir el suïcidi. Ho afirma el psicòleg lloretenc Isaac Lloberes, que aprofita la commemoració del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi per promoure'n la conscienciació i reduir-ne l'estigma associat a aquesta causa de mort, la primera causa de mort de manera no natural. Des del govern català fa temps que són conscients d'aquesta problemàtica de salut pública que es va veure molt agreujada arran de la pandèmia i s'està treballant d'una manera transversal per fer-hi front. De fet, segons dades del Departament de Salut, Catalunya ha reduït per tercer any consecutiu la mortalitat per suïcidi. En concret, el descens ha estat d'un 17% des del 2022. Malgrat aquesta evolució favorable, el suïcidi continua sent un important problema de salut pública i una causa de mort evitable. Segons dades provisionals de l'IDESCAT, el 2025 es van registrar 556 defuncions per suïcidi o autolesió entre persones residents a Catalunya. Per això, la prevenció continua sent una prioritat del Departament de Salut, que durant el 2026 està elaborant el segon pla de prevenció a Catalunya. Ara s'ha finalitzat el primer amb el desplegament de més de 150 actuacions transversals. Però què podem fer si detectem que algú del nostre entorn té idees suïcides? El primer de tot és acompanyar i escoltar sense jutjar ni intentar treure-li aquestes idees del cap.
4: Si us trobeu que alguna persona ens explica que té aquests sentiments o aquests pensaments, el primer que hem de fer és no minimitzar el que sent, intentar no jutjar-la o qüestionar-li, d'acord? No és necessari que donem consells que puguin ser instantanis, ni hem d'intentar treure-li aquestes idees suïcides. Tampoc hem de fer promeses que no puguem complir. I sobretot el que volem fer és no deixar-la sola.
3: Tot i que és habitual que ens pugui incomodar que algú tingui idees suïcides, Isaac Llobera remarca que és molt important no evitar el tema i donar el temps necessari a la persona per parlar-ne obertament.
4: Preguntar-la obertament i parlar sobre aquesta ideació suïcida, perquè sabem que disminueix la intensitat emocional i la intencionalitat de cometre'l, d'acord? Parlar-ne obertament. El segon és deixar que la persona es pugui expressar, que a vegades no és fàcil de trobar les paraules, per tant, donar-li l'espai i el temps perquè ho pugui fer. I després, cosa que no és gens fàcil, és escoltar-la obertament. Això significa que hem de permetre que hi hagi els silencis, que en moltes ocasions doncs, ens semblen incòmodes, ens costa sostenir-los.
3: El psicòleg recorda que no hi ha ningú que vulgui morir, sinó que volen deixar de patir. I poder parlar sobre el suïcidi de manera oberta permet reduir aquest patiment, angoixa i aïllament i alhora obre les portes tant a demanar com a oferir ajuda. Amb aquesta voluntat va néixer la celebració del Dia Mundial de Prevenció del Suïcidi el 2003, com a iniciativa conjunta de l'Associació Internacional de Prevenció del Suïcidi i l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut.
4: És una de les realitats a moltes famílies, és més, és una de les primeres causes no naturals de mort aquí a Catalunya i també a Espanya. Sí que és cert que hem avançat molt en els últims anys, però fins al 2021 no teníem un pla específic a Catalunya de la prevenció del suïcidi i ara ja anem pel segon i encara a Espanya no el tenim. Per tant, dies com aquest en els quals es fan sensibilització són molt importants perquè arribin a la població general, no només en aquelles persones que ens hi dediquem dia rere dia.
3: Davant d'aquesta problemàtica de salut pública, Isaac Lloberes considera que és molt important fer-ne difusió i estar ben informats, perquè parlar-ne com no hauríem pot generar l'efecte contrari. A Catalunya, des de la pandèmia per la Covid, hi ha més de 50 psicòlogues que tenen de manera permanent a través del telèfon 061. A banda, també hi ha el telèfon de l'Esperança, gestionat per persones voluntàries que fan un acompanyament, i des del 2022 la Creu Roja té operatiu al 024, que porta per lema Truca a la vida i com la resta funciona a les 24 hores.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment.
6: Escoltes la fórmula musical

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Esquerra Republicana aprofitarà la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, com cada any, per fer una ofrena floral al monòlit que hi ha a la plaça de la Vila, dedicat a totes les persones que han donat la vida per Catalunya. La formació té previst fer l'acte a 12:45 del migdia d'aquest divendres 11 de setembre, un cop hagin acabat els actes institucionals. El portaveu republicà, Albert Ferrández, assenyala que en aquesta ocasió aprofitaran l'acte per parlar dels reptes de futur que té Catalunya i comptarà amb el testimoni en primera persona d'un jove del partit.
4: Volem aprofitar l'acte per parlar de futur, no?, i dels reptes que tenim com a país, però sobretot de com es viuen aquests des de Lloret. L'accés a l'habitatge, els serveis públics, la mobilitat, les oportunitats pels joves, la llengua, la cohesió social i un llarguíssim etcètera. I volem reivindicar, no?, doncs que per tal de poder donar resposta a tots aquests reptes, nosaltres creiem que Catalunya necessita disposar de totes les eines d'un país independent i per això doncs ho fem el dia de la Diada Nacional. A més, aquest any volem donar protagonisme especial als joves i per això l'acte comptarà també amb la intervenció d'un jove republicà del nostre grup, que parlarà de les seves dificultats i ho farà en primera persona.
3: Prèviament, la formació haurà participat als actes de celebració de l'11 de setembre.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: Nova Ràdio Lloret
1: 90.2 FM.
2: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
0: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Demà, com cada 11 de setembre, Lloret de Mar celebrarà la Diada Nacional de Catalunya. El programa manté la línia habitual amb una trobada de puntaires, una mostra de cultura popular amb gegants, castells i cant coral i l'ofrena floral, que servirà per dibuixar una senyera amb la participació de diferents entitats. L'acte acabarà amb la interpretació dels segadors, l'himne nacional de Catalunya. Però abans de tot això, aquesta nit, vigília de la Diada, Lloret acollirà la 13a marxa de torxes. Enguany, la principal novetat és que s'estrena recorregut. Carme Bosch, presidenta del Consell per la República de Lloret, convida tothom a assistir-hi.
3: Pot venir qui vulgui. I vull dir, a veure, les torxes no s'han de pagar. Hi ha la voluntat, la que vulgui, i el que no vulgui, però no hi ha problema. Se'ls donarà a tothom la torxa.
2: Les torxes es començaran a repartir a 8:45 del vespre perquè a 9:00 els participants ja estiguin preparats per iniciar la marxa. La sortida serà, com és habitual, des de la Dona Marinera. Des d'allà el recorregut passarà per l'Avinguda Just Marlès, el carrer Santa Cristina, la plaça del Carmen, el carrer Sant Romà, la plaça de l'Església i el carrer Cervantes, fins a arribar a l'Ajuntament. La marxa de torxes antigament l'organitzava l'ANC. Des de fa 3 anys, però, s'encarrega el Consell per la República de Lloret. L'acte se celebra a molts municipis de Catalunya i té com a objectiu commemorar els fets del 1714 i la resistència durant la Guerra de Successió Espanyola. I és una activitat oberta a tothom. A l'arribada a la plaça de la Vila s'hissarà una estelada, es llegirà un manifest, es cantaran els segadors i finalment es tornarà a despenjar l'estelada. Un dels moments més especials, però, és la baixada de la Dona Marinera amb les torxes enceses i els carrers a les fosques.
3: En principi, quan baixen de dalt des de la Dona Marinera, els que estan allà sí que estan totes les llums apagades, clar, és preciós, és molt maco. Mèriam, se posa la pell de gallina.
2: Per tant, recordem, les torxes es podran recollir a 8:45 a la Roca d'en Maig i a la Dona Marinera i la marxa començarà a 9:00 del vespre.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

aquest estiu, viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.

proper estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Esquerra Republicana aprofitarà la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, com cada any, per fer una ofrena floral al monòlit que hi ha a la plaça de la Vila, dedicat a totes les persones que han donat la vida per Catalunya. La formació té previst fer l'acte a 12:15 del migdia d'aquest divendres 11 de setembre, un cop hagin acabat els actes institucionals. El portaveu republicà, Albert Fernández, assenyala que en aquesta ocasió aprofitaran l'acte per parlar dels reptes de futur que té Catalunya i comptarà amb el testimoni en primera persona d'un jove del partit.
3: Volem aprofitar l'acte per parlar de futur, no?, i dels reptes que tenim com a país, però sobretot de com es viuen aquests des de Lloret. L'accés a l'habitatge, els serveis públics, la mobilitat, les oportunitats pels joves, la llengua, la cohesió social i un llarguíssim etcètera. I volem reivindicar, no?, doncs que per tal de poder donar resposta a tots aquests reptes, nosaltres creiem que Catalunya necessita disposar de totes les eines d'un país independent i per això doncs ho fem el dia de la Diada Nacional. A més, aquest any volem donar protagonisme especial als joves i per això l'acte comptarà també amb la intervenció d'un jove republicà del nostre grup, que parlarà de les seves dificultats i ho farà en primera persona.
2: Prèviament, la formació haurà participat als actes de celebració de l'11 de setembre.
1: La previsió del temps.
2: Fixant-nos en aquest cap de setmana llarg i la Diada Nacional de Catalunya, escoltem amb atenció la crònica del temps que ens ofereix en Xavi Segura, quan vulguis. Bona tarda.
4: Bona tarda. El sol dominarà, calma absoluta. Avui ja no plourà enlloc. Sol, només amb alguns intervals de núvols prims, pinzellades a tot estirar, i per tant, dia per aprofitar, tant pel que fa a la temperatura com per l'estat del cel, amb situació marítima encara una mica alterada. I els pròxims dies, en general, no s'esperen precipitacions. Diada tranquil·la, divendres festiu, i el cap de setmana també serà tranquil, tot i que dissabte poden augmentar transitòriament els núvols baixos, amb unes temperatures màximes que poden remuntar una mica més, però de moment sense cap situació de calor intensa a la vista i aquestes nits que ja han arribat per quedar-se pel que fa a la fresca.
2: Moltes gràcies, Xavi. Ara mateix la temperatura que tenim aquí a Lloret és de 24 graus.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Les encarregades d'obrir la jornada de la Diada Nacional de Catalunya seran les Puntaires, que celebren la 26a trobada de Lloret de Mar. Una cita remarcadíssima. La convocatòria és al Passeig Verdaguer de 10 del matí a 1 del migdia. Escoltem a Rosa Clota, presidenta de les Puntaires de Lloret. Explica que per elles és un orgull poder continuar celebrant aquesta activitat any rere any a Lloret de Mar.
4: Portar tant de temps, puguem fer una activitat cultural que es fa a tants de pobles, que és tan maca i agermana a tantes dones i algun home també, que fan coses de cultura, de treball. És tan maco que jo, mira, me dóna vida aquesta activitat.
3: La trobada consisteix a fer puntes de coixí. Les puntaires venen de tot arreu. Segons Clota, n'hi ha inclús algunes que venen de França. També d'altres que venen de més a prop, de la província de Barcelona i Girona. La gran majoria jubilades. Enguany en seran gairebé 200. Malgrat això, explica, hi ha poc relleu generacional i costa arribar al jovent. Un dels beneficis de les puntes de coixí, segons Clota, és la possibilitat de poder desconnectar i agilitzar tant ment com també mans.
4: Hi ha una cosa molt especial. Quan tu estàs fent punta de coixí, el cap s'allibera totalment de tots els problemes que tinguis, de malestar que tinguis, perquè com que t'has de concentrar en seguir aquells patrons que treballem sobre aquells patrons, i t'has de concentrar, i el cap se queda en blanc només pensant en allò que estem fent. I a més, agilitza el cap, o sigui, la ment, de distribuir els uixets, o sigui, fer-los anar per allà on ens marquen. I llavors les mans també, perquè les que tenim artrosis i aquestes coses també els fem moure i això va molt bé.
3: La 26a trobada de puntaires serà aquest divendres 11 de setembre de 10 a 1 al Passeig Verdaguer.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972-36-98-63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Escoltar de manera activa, sense prejudicis i a la vegada parlar obertament amb algú que té idees suïcides ajuda a prevenir el suïcidi. Ho afirma el psicòleg lloretenc Isaac Lloberes, que aprofita la commemoració del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi per promoure'n la conscienciació i reduir-ne l'estigma associat a aquesta causa de mort, la primera causa de mort de manera no natural. Des del govern català fa temps que són conscients d'aquesta problemàtica de salut pública, que es va veure molt agreujada arran de la pandèmia i s'està treballant d'una manera transversal per fer-hi front. De fet, segons dades del Departament de Salut, Catalunya ha reduït per tercer any consecutiu la mortalitat per suïcidi. En concret, el descens ha estat d'un 17% des del 2022. Malgrat aquesta evolució favorable, el suïcidi continua sent un important problema de salut pública i una causa de mort evitable. Segons dades provisionals de l'IDESCAT, el 2025 es van registrar 556 defuncions per suïcidi o autolesió entre persones residents a Catalunya. Per això, la prevenció continua sent una prioritat del Departament de Salut, que durant el 2026 està elaborant el segon pla de prevenció a Catalunya. Ara s'ha finalitzat el primer amb el desplegament de més de 150 actuacions transversals. Però què podem fer si detectem que algú del nostre entorn té idees suïcides? El primer de tot és acompanyar i escoltar sense jutjar ni intentar treure-li aquestes idees del cap.
3: Si us trobeu que alguna persona ens explica que té aquests sentiments o aquests pensaments, el primer que hem de fer és no minimitzar el que sent, intentar no jutjar-la o qüestionar-li, d'acord? No és necessari que donem consells que puguin ser instantanis, ni hem d'intentar treure-li aquestes idees suïcides. Tampoc hem de fer promeses que no puguem complir. I sobretot el que volem fer és no deixar-la sola.
2: Tot i que és habitual que ens pugui incomodar que algú tingui idees suïcides, Isaac Llobera remarca que és molt important no evitar el tema i donar el temps necessari a la persona per parlar-ne obertament.
3: Preguntar-la obertament i parlar sobre aquesta ideació suïcida, perquè sabem que disminueix la intensitat emocional i la intencionalitat de cometre'l, d'acord? Parlar-ne obertament. El segon és deixar que la persona es pugui expressar, que a vegades no és fàcil de trobar les paraules, per tant, donar-li l'espai i el temps perquè ho pugui fer. I després, cosa que no és gens fàcil, és escoltar-la obertament. Això significa que hem de permetre que hi hagi els silencis, que en moltes ocasions doncs, ens semblen incòmodes, ens costa sostenir-los.
2: El psicòleg recorda que no hi ha ningú que vulgui morir, sinó que volen deixar de patir. I poder parlar sobre el suïcidi de manera oberta permet reduir aquest patiment, angoixa i aïllament i alhora obre les portes tant a demanar com a oferir ajuda. Amb aquesta voluntat va néixer la celebració del Dia Mundial de Prevenció del Suïcidi el 2003 com a iniciativa conjunta de l'Associació Internacional de Prevenció del Suïcidi i l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut.
3: És una de les realitats a moltes famílies, és més, és una de les primeres causes no naturals de mort aquí a Catalunya i també a Espanya. Sí que és cert que hem avançat molt en els últims anys, però fins al 2021 no teníem un pla específic a Catalunya de la prevenció del suïcidi i ara ja anem pel segon i encara a Espanya no el tenim. Per tant, dies com aquest en els quals es fan sensibilització són molt importants perquè arribin a la població general, no només en aquelles persones que ens hi dediquem dia rere dia.
2: Davant d'aquesta problemàtica de salut pública, Isaac Lloberes considera que és molt important fer-ne difusió i estar ben informats, perquè parlar-ne com no hauríem pot generar l'efecte contrari. A Catalunya, des de la pandèmia per la Covid, hi ha més de 50 psicòlogues que tenen de manera permanent a través del telèfon 061. A banda, també hi ha el telèfon de l'Esperança, gestionat per persones voluntàries que fan un acompanyament, i des del 2022 la Creu Roja té operatiu al 024, que porta per lema Truca a la vida i com la resta funciona a les 24 hores.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment.
4: temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.
5: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's auto.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Marc Vilamajor. Lloret ja ho té tot a punt per celebrar aquest divendres la Diada Nacional de Catalunya. Una jornada que concentrarà bona part de les activitats al centre de la vila i que tindrà dos dels seus moments principals a la plaça de la vila: el tastet de cultura i la tradicional ofrena floral. El primer serà a 12:45 del migdia amb una proposta que vol fer valdre diferents expressions de la cultura catalana. Escoltem ara la regidora de Cultura i Festes, Vereda López, que explica què s'hi ha preparat.
4: Doncs sí, a les 11:30 a la plaça de la vila hi haurà aquest tastet de cultura que volem doncs mostrar a tothom aquesta cultura que tenim a Catalunya tan especial i que creiem doncs que és el dia per demostrar i el dia per mostrar a tothom. I per tant aquest any doncs el que tenim preparat és una plantada de gegants, un pilar i cançons populars. I anirà a càrrec doncs de la colla geganteta de Lloret de Mar, la colla castellera dels Maduixots, els Amics de la Música i coral Unió Lloretenca.
3: La proposta anirà a càrrec de la colla gegantera de Lloret de Mar, la colla castellera dels Maduixots, els Amics de la Música i la coral Unió Lloretenca. I just després, un altre dels actes més tradicionals de la Diada Lloret, l'ofrena floral. Enguany hi participaran 14 entitats de diferents àmbits, des de culturals i esportives fins a veïnals, de dones i animalistes. La regidora destaca precisament aquesta participació del teixit associatiu de Lloret.
4: Doncs en aquesta ocasió hi ha 14 entitats, hi ha entitats culturals, esportives, veïnals, entitats de dones, entitats animalistes, totes aquelles entitats que han volgut participar-hi. Evidentment no hi ha espai per tothom per fer la senyera, però entre la senyera, o si no, ofrenes de rams florals, hi hauran 14 entitats que han participat, per tant, molt contents de que, com sempre, les entitats de Lloret sempre participen, sempre estan allà quan se les necessita i també quan, doncs, quan elles volen mostrar aquest amor cap a la cultura i cap a Catalunya. Per tant, totes les entitats que han volgut participar i en aquest any 14, des de tots els àmbits, benvinguts i estaran allà el dia 11 de setembre.
3: Una jornada que també inclourà al matí la trobada de puntaires al Passeig Verdaguer i que en conjunt vol convidar la ciutadania a sortir al carrer i participar als actes de la Diada.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Nova Ràdio Lloret.
1: Can't touch this. Can't touch this.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
1: Notícies.
2: Bona nit, us parla Josep Altafulla. La Copa FIA, la competició de futbol per a persones majors de 55 anys, s'està disputant aquests dies a Lloret de Mar. Des de divendres passat s'han jugat prop d'una quarantena de partits i avui arriben a les finals. El torneig internacional de futbol amateur, que celebra la tercera edició, es disputa a les pistes d'atletisme. Entre jugadors, entrenadors i acompanyants, la cita reuneix aquests dies 800 persones, totes elles allotjades a Lloret de Mar des de principis del mes de setembre. Concretament són 25 les delegacions que formen part del torneig esportiu. Pràcticament totes del Brasil, una altra dels Estats Units i una última d'Alemanya. A l'esdeveniment hi ha quatre categories, la de 50, la de 55, la de 60 i la de 65 anys. Celcio Guerreiro, vicepresident de FIA, explica que l'escenari del torneig és Lloret de Mar perquè després de conèixer la destinació a una fira de turisme de Free Tour a Madrid l'any 2019, els va agradar molt per dur a terme els seus projectes. Explica que aquell mateix any ja van venir per planificar el primer torneig que inicialment havia de fer-se el 2020.
3: Nosotros conocemos Lloret en una feria de turismo, fue por el turismo de Lloret que estaba en Fitur, en Madrid, en 2019. Mira, 2019, y después en ese mismo año, en mayo, yo estuve acá haciendo una visita de inspección y el evento sería para 2020, pero todos sabemos que llegó el COVID.
2: Finalment, la primera Copa FIA va acabar sent l'any 2022, la segona el 2024 i enguany ha estat la tercera. Ara es troben treballant pel següent esdeveniment que en principi hauria de ser el setembre de 2028. A FIA, una entitat de São Paulo, Brasil, amb més de 38 anys de trajectòria, té com a missió fer gaudir i alhora mantenir actius i saludables els seus participants.
3: Nosotros buscamos permitir las personas amateurs que son fanáticos por fútbol que tengan una competición que puedan disputar títulos y con sus amigos y esto nosotros lo vemos acá con los atletas que estos la AFIA para ellos es como si fuera un objetivo para se manter activos, con salud, con buena disposición.
2: Avui, doncs, es disputaran els últims partits d'aquest torneig que reuneix 800 esportistes de diferents parts del món en el camp de futbol de les pistes d'atletisme de Lloret.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la

0: Notícies.
1: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. Esquerra Republicana aprofitarà la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, com cada any, per fer una ofrena floral al monòlit que hi ha a la plaça de la Vila, dedicat a totes les persones que han donat la vida per Catalunya. La formació té previst fer l'acte a 12:45 del migdia d'aquest divendres 11 de setembre, un cop hagin acabat els actes institucionals. El portaveu republicà, Albert Ferrandez, assenyala que en aquesta ocasió aprofitaran l'acte per parlar dels reptes de futur que té Catalunya i comptarà amb el testimoni en primera persona d'un jove del partit.
2: Volem aprofitar l'acte per parlar de futur, no?, i dels reptes que tenim com a país, però sobretot de com es viuen aquests des de Lloret. L'accés a l'habitatge, els serveis públics, la mobilitat, les oportunitats pels joves, la llengua, la cohesió social i un llarguíssim etcètera. I volem reivindicar, no?, doncs que per tal de poder donar resposta a tots aquests reptes, nosaltres creiem que Catalunya necessita disposar de totes les eines d'un país independent i per això doncs ho fem el dia de la Diada Nacional. A més, aquest any volem donar protagonisme especial als joves i per això l'acte comptarà també amb la intervenció d'un jove republicà del nostre grup, que parlarà de les seves dificultats i ho farà en primera persona.
1: Prèviament, la formació haurà participat als actes de celebració de l'11 de setembre.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
3: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Nova Ràdio Lloret.
1: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves, però l'alarma segueix sonant.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
1: Notícies.
2: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. Les encarregades d'obrir la jornada de la Diada Nacional de Catalunya seran les Puntaires, que celebren la 26a trobada de Lloret de Mar. Una cita remarcadíssima. La convocatòria és al Passeig Verdaguer de 10 del matí a 1 del migdia. Escoltem a Rosa Clota, presidenta de les Puntaires de Lloret. Explica que per elles és un orgull poder continuar celebrant aquesta activitat any rere any a Lloret de Mar.
3: Portar tant de temps, poder...

0: podem fer una activitat cultural que es fa a tants de pobles, que, o sigui, que és tan maca i germana a tantes dones i algun home també, que fan coses de cultura, de treball. És tan maco que jo, mira, me dóna vida aquesta activitat.
1: La trobada consisteix a fer puntes de coixí. Les puntaires venen de tot arreu. Segons Cloten, hi ha inclús algunes que venen de França. També d'altres que venen de més a prop, de la província de Barcelona i Girona. La gran majoria jubilades. Enguany en seran gairebé 200. Malgrat això, explica, hi ha poc relleu generacional i costa arribar al jovent. Un dels beneficis de les puntes de coixí, segons Clota, és la possibilitat de poder desconnectar i agilitzar tant ment com també mans.
0: Hi ha una cosa molt especial. Quan tu estàs fent punta de coixí, el cap s'allibera totalment de tots els problemes que tinguis, de malestar que tinguis, perquè com que t'has de concentrar en seguir aquells patrons que treballem sobre aquells patrons, i t'has de concentrar, i el cap se queda en blanc només pensant en allò que estem fent. I, a més, agilitza el cap, o sigui, la ment, de distribuir els boixets, o sigui, fer-los anar per allà on ens marquen. I llavors les mans també, perquè els que tenim artrosis i aquestes coses també els fem moure i això va molt bé.
1: La 26a trobada de puntaires serà aquest divendres 11 de setembre de 10 a 1 al Passeig Verdaguer.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila. Endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. Lloret ja ho té tot a punt per celebrar aquest divendres la Diada Nacional de Catalunya. Una jornada que concentrarà bona part de les activitats al centre de la vila i que tindrà dos dels seus moments principals de la plaça de la vila: el tastet de cultura i la tradicional ofrena floral. El primer serà a 11:45 del migdia amb una proposta que vol fer valdre diferents expressions de la cultura catalana. Escoltem ara la regidora de Cultura i Festes, Vereda López, que explica què s'hi ha preparat.
4: Doncs sí, a les 11:30 a la plaça de la vila hi haurà aquest tastet de cultura que volem doncs mostrar a tothom aquesta cultura que tenim a Catalunya tan especial i que creiem doncs que és el dia per demostrar i el dia per mostrar a tothom. I per tant aquest any doncs el que tenim preparat és una plantada de gegants, un pilar i cançons populars. I anirà a càrrec doncs de la colla de geganteta de Lloret de Mar, la colla castellera dels Maduixots, els Amics de la Música i coral Unió Lloretenca.
3: La proposta anirà a càrrec de la colla gegantera de Lloret de Mar, la colla castellera dels Maduixots, els Amics de la Música i la coral

0: musical Unió Lloretenca. I just després, un altre dels actes més tradicionals de la Diada Lloret, l'Ofrena Floral. Enguany hi participaran 14 entitats de diferents àmbits, des de culturals i esportives fins a veïnals de dones i animalistes. La regidora destaca precisament aquesta participació del teixit associatiu de Lloret.
1: Doncs en aquesta ocasió hi ha 14 entitats, hi ha entitats culturals, esportives, veïnals, entitats de dones, entitats animalistes, totes aquelles entitats que han volgut participar-hi. Evidentment no hi ha espai per tothom per fer la senyera, però entre la senyera o si no ofrenes de rams florals hi hauran 14 entitats que han participat, per tant molt contents de que, com sempre, les entitats de Lloret sempre participen, sempre estan allà quan se les necessita i també quan, doncs, quan elles volen mostrar aquest amor cap a la cultura i cap a Catalunya. Per tant, totes les entitats que han volgut participar i en aquest any 14, des de tots els àmbits, benvinguts i estaran allà el dia 11 de setembre.
0: Una jornada que també inclourà al matí la trobada de puntaires al Passeig Verdaguer i que en conjunt vol convidar la ciutadania a sortir al carrer i participar als actes de la Diada.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i empren el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

mind. I put my head on her shoulder.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.